Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
2: però l'alarma segueix sonant.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: I un pagès de Master, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer. Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Carlos Castell. Set 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: seguint de prop amor al vent.
1: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell a través del 103.4 de la freqüència modulada.

Bueno, avui tenim un pot de batiburrilla, podríem dir, en el menú del dia. Començarem, com sempre, ens posarem al dia així ràpidament, les quatre coses bàsiques del dia. Aquesta setmana toca fer aquest repassó de cançons que van ser èxit al 1991.

Després, a les 12 aproximadament, tenim una sorpresa, que després ja m'ho recordo. Així ho dejo en alto, en vilo. També no podem fer a menys de fer una pinzelladeta de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Clar que sí, que això ja està, que cou!

Sí, sí, sí, arrencam, us posant mal el dia quan passen 7 minuts i mig de les 10 de matí. Avui es diu menja dia 6 de setembre de 2026. El sol ha sortit a les 7 i 15 minuts d'avui de matí i se posarà quan passin 6 minuts de les 8 de vespre. La lluna ha sortit quan passaven 12 minuts de la una de la matinada, s'han anat de marxa davant de matí i se posarà quan passin 21 minuts de les 5 des de que vespre. Hi ha que dir que ara en aquests moments està en fase menguant amb un 32% aproximadament d'il·luminació. En aquests moments aquí, i gràcies a IBM Meteo Menorca, tenim 30,9 graus aquí a la població del Castell, a un 60% d'humitat, la sensació tèrmica que dèiem, no? Temperatura de 30,9, però sembla que en fa un grau i pinx més. I bufa fluixeta del nord, de tramuntana, va girant a ponent, si està per aquí per allà, vull dir, està un poc variant.

I segons l'Agència Estatal de Meteorologia, per el dia d'avui a Menorca, la predicció és que hi haurà cel poc ennivolat o qualque interval de nivolats altes a partir des de vespre. Brumes matinals, temperatures amb pocs canvis o un lleuger accent i el vent fluixet variable. S'esperen unes temperatures màximes de 34 graus i unes mínimes de 22 graus.

0: aquest 6 de setembre se celebren els Sants Zacarias, Santa Vega de Cumberland, el Beato Bertran Garrigues, també Sant Mansueto, Sant Onesiforo, Santa Eva de Detrux, de Deus, perdó, i Santa Prepedigna. Moltes felicitats a tothom que en el dia d'avui faci festa, faci any, celebri qualsevol aniversari o onomàstica. Des d'aquí, des de Ràdio Es Castell, des del diumenge, diumenge d'estiu, ja ho saps, moltes, però que moltes felicitats. I a nosaltres ens agrada fer-los la rúbrica amb una cançoneta que sonarà d'aquí res, uns segonets.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

0: ara una pista... Pel micro, vull. Una pista...
1: Bon que... dia, bona gent. Tenc les maletes i això només pot significar una cosa. Una nau...
2: Quina és la missió del dia d'avui?
3: Aconseguir llogar un caiac.
4: Lo pitjor de quan...
5: Jo vull començar a ser una adulta responsable.
6: Hola, bona gent. Es...
7: Bon dia, bona gent.
8: Avui tenc el dia lliure, així que...
9: Bon dia, bona gent.
10: Avui te pinto que tornaràs un dia així, tranquil·la.
0: No, no has espanyat la ràdio, no? Això és la pista de partir de les 12.
11: Nadita de nada, d'anar a ballar, però bueno.
12: Bon dia, bona gent. Avui hi ha feineta per demà en llibre o papió.
13: Bon dia, bona gent. Avui
14: Sant Jaume s'atraca, així que anar a aprofitar.
15: Després dels dos dies llibres toca tornar a feina.

avui dia 6 de setembre, a part de ser sa prèvia ja de ses festes de la Mare Déu de Gràcia, avui és el Dia Mundial de ses aus platgeres, de ses aus de platja. I aquest dia es celebra amb la finalitat de promoure la importància de la conservació d'aquestes espècies a nivell mundial. I també aquest dia 6 de setembre és el dia de la conscienciació sobre el daltonisme. I aquest dia es celebra amb honor en el seu descobridor, en John Dalton, que es va donar compte de que algunes persones hi veien de diferent manera.

I després tenim una estoneta en xerrarem, eh? Ens diuen ver les diferències nos hace iguales. Cada mirada és única. Respecte, comprensió, inclusió.

0: 22 minuts passen de les 10 de matí. Aquí és la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell, 103.4 de freqüència modulada. Diumenge d'estiu. I ja saps, també ens pots escoltar a través de l'internet, de la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, www.aj-escastell.org. També a través de l'Alexa i l'aplicació també Radio Garden. Anem ara amb unes promos dels programes d'aquí de Radio Castell.
1: El domingo de 2 a 4 con Cristobalino Obregón, el rato del buen gusto, todos invitados.
2: Famosos en la emisora, programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 63.4 de la freqüència modulada, Ràdio Es Castell.

bueno, informar-vos també que bueno, avui, per motiu que també són festes i feines, en Santi no hi podrà ser avui de cap vespre, amb els famosos en l'emissora, ja hi tornarà pues, la setmana que ve.

I acabarem aquest posem-nos al dia, o poset al dia, no sé com el tenen titulat. Bueno, li posarem punt i final amb una cançoneta que és una estrena d'Anna Miley Cyrus. Un disc que traurà ja molt prest, però ja va estrenar amb un single que també és el nom del títol del disco, que es diu Bass Pursuers o alguna així. Jo és que no sé prou anglès, que volia fer aquí una benvinguda per una Michelle Obama, que està per aquí de vora, però no ho he sabut. Bueno, vinga, la Miley Cyrus. Let's go.

0: diumenge, diumenge d'estiu.
1: Passen de les 10 de matí d'aquest 6 de setembre de 2026. Acabem de sentir aquest tema d'en Lluís Cinta, de ses festes de Gràcia. Des de ja a tothom, molt bones festes. Encetem ara els temps d'aquestes cançons que van ser èxit el 1991. I que, bueno, que supos que més d'un i més d'una us farà aquella regressió mental cap a, en aquelles èpoques. Però bueno, d'això es tracta, i també d'escoltar cançonetes que potser han quedat allà en el medio del oblido, i algunes que encara duren.

bueno, i com he dit a l'inici, avui les cridades vostres seran en directe. Així també podrà felicitar les festes, per exemple. I, evidentment, demanar la cançó que mos doni la gana. Això sí, serà després d'un parell de cançonetes.

Ella és Crystal Waters, amb aquest tema titulat She's Homeless, tot i que el títol original és Gypsy Woman. Va ser el primer èxit dels Eurodance d'una artista femenina en solitari.

hem passat de ser Eurodance en aquesta balada de Guns N' Roses titulada Don't Cry. Aquest No Ploris, Nigel Rose, el líder de la banda, va dir que la va escriure per sa dona de Nitzy Stradin, el guitarrista del grup.

0: Pourquoi l'évangile du mal?
1: Es van fer dir Enigma. I aquesta cançó, titulada Sadness, va vendre més de 15 milions de còpies. La veu d'Escor Femení és una cantant de gospel anomenada Sabeta.

Aquest tema, evidentment, surt a més d'una i a més de dues playlists, podríem dir, dels anys 90. Everything I Do, Bryan Adams. Un tema escrit per la pel·lícula de Robin Hood. Va estar 16 setmanes en el número 1 del Billboard Hot 100, un rècord en aquella època. Després d'aquesta cançó, obrim telèfon.

54 minuts passen de les 10 de matí i el que és el mateix, que en falten 6 per les 11. 972-36-85-63 és telèfon de la ràdio, estàs ja a la teva disposició per si, bueno, vols saludar, vols demanar qualque cançó.

0: Tenim la primera cridada del dia. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Javi. Mira, per saludar-te, que és un bon estiu. Moltes gràcies per tot. Per les festes de momos, vull dir que a tots els maonesos que em crideu tant, amb les festes de gràcia meravellosa.
0: Moltes gràcies, Marga.
1: A tu, prenda. Coses que vulguis de molt, n'hi ha falta que van treure fa 2 anys, que li diuen de nom.
0: Però són les festes?
1: Sí, són molt guapes, eh? La dediquen a la senyora aquesta de molt, que li diuen... La Nini
0: Mercadal.
1: Sí, una abraçada per ella, carinyo. Un dia l'anaré a veure.
0: Vinga, ja.
1: I per tu t'he de dir el millor, bones festes de gràcia. És maon, i jo. M'agrada molt, és maon. Gràcies, prenda.
0: Moltes gràcies,
1: bona
0: Marga.
1: Bona setmana i acabarà si estiu prest, però...
0: Esperem. Que,
1: bueno, o com la color que t'ha mort.
0: Si estiu acabarà, ara que deixi de fer calor, no ho sabem.
1: I acabarà amb nosaltres. I un salut des del teu dia, tan meravellós, i un abraç per tu, Javi, monòleg.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. A tu, carinyo. Bones festes.
0: Adéu, Marga. Que vagi bé. Bona setmana.
1: Igualment per tu, carinyo.
0: Adéu. Adéu.

0: Amb en Roberta Carlos de Fons i la muntanya tenim una nova cridada. Molt bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Ui, sé qui se'n va de juerga, tu.
1: Sí, sí. De juerga i avui ho pagat.
0: I avui ho pagues, eh? Em va mare, que li ha dit Juana.
1: Aquí tota setmana, sí.
0: M'acatxi amb la mar.
1: Un bon matí, Xavi.
0: Moltes gràcies.
1: Saludos a tothom i a pesos d'edat.
0: Sí, sí, aquí diem d'en Balà.
1: I que tinguis bones festes de bo, perquè jo hi no va quedar per any i a 4 anys, que sé com és.
0: Sí, bueno, lo just i necessari, jo tampoc no faré gaire estragos ja, no? Sí,
1: sí. Jo m'agradava molt la Santa Maria allà de l'Estraler, però...
0: Ai, va. Va, bueno, ho podràs veure per sa tele?
1: Que donarà, perquè no donarà sí. Tanta festa.
0: Mira per on. Donaran es dissabte, o sigui, bueno, dissabte que serà
1: dilluns.
0: Vale? Dia sí. 7, fosquet, i també donaran dia 8, migdia. O sigui que primer i segon plat de jaleo.
1: Bueno, millor, res més malo.
0: I es pregó, si el vols veure, em pes que serà per YouTube en aquest cas, però si qualcú t'ho posa, el podràs veure per telèfon o per la tele també. Mira per on.
1: Aquí dia ho fan?
0: Es pregó avui.
1: Avui.
0: Ah, bueno,
1: mira, és de fer, és
0: de fer. Avui, Nana Ferrer, amullarà es pregó.
1: Aquí va. Bueno, un salut a tothom i que passeu bones festes.
0: Moltes gràcies, Juana. Que vagi molt bé i bona setmana.
1: Adéu, bona setmana. Adéu.

0: Els 9-7-3-6-8-5-6-3 ha sonat. Bon dia.
1: Bon dia, jove.
0: Bon dia, na Gertru.
1: Sí, avui som a no, també. Ja som a les festes del meu poble, eh? Hombre.
0: Ja has regressat de la casa lejana.
1: Sí, quatre dies. I calor, el que vulguis, però bueno, aguantant bé.
0: Bueno. No, diuen que dimecres ve aigua. Ara no sé si serà en terra...
1: Aigua m'agradaria que fos aigua neta, perquè necessit d'aigua d'aquesta bruta.
0: Ja.
1: Però bueno,
0: sorpresa.
1: No ho sabem. Bones festes a tots els que fan de molt, a tots els maonesos, i a tota la ciutadania, que passin un bon cap de setmana.
0: Molt bé, eh? Moltes gràcies.
1: I ja
0: gràcies.
1: Jo anaré en esperó en directe, guapo.
0: Ale, a primera fila.
1: Bueno, tant com a primera fila, no t'ho vull dir. La meva neta me va dir, sàpiga que vols anar. Ara sortir-lo de l'Ajuntament i pots anar allà dissabte i diumenge a veure els caleons. Si jo te penses que jo me foti 3 hores allà dalt, no ho he fet mai, no. De ballaré, però allò, fer una guarda, aguantar allà, no. Jo de ball, vaig una estona i me'n vaig. Doncs imagina't allà dalt.
0: Clar,
1: no.
0: Bueno, si tens assiento demanat, ningú t'obliga a fer-hi les 3 o 4 hores.
1: No, però no m'agrada. Però també ja vas puesto per una cosa que no li faré gaire estona, tampoc.
0: Bueno, mira, si fas una volta ja és una hora i pico, eh? Vull dir que ja no, cobreixes l'escup.
1: Idò, m'agrada veure-ho de baix, eh? De veritat, de prop.
0: Idò, ben
1: però
0: fet.
1: Saps on m'agrada de debat i aquí no fa un mai? En el bar Infanta.
0: En el bar Infanta. Bé, allà a Jalaió no n'hi ha, eh? Però...
1: No, però allà m'agrada. Allà és... Fa molts anys que hi vaig i és jo, important.
0: Clar, no, allà és. Can Pepi i en Paco és...
1: Hombre,
0: és el punto neuràlgico.
1: Hem estat molts anys dins de Punta Prima, eh? Porta per porta, eh? Molts anys... Quan en Paquito aquest no anava ni en na Pepi, imagina't.
0: Fa d'any, jo t'he conegut, que anaven junts, imagina't.
1: Imagina't, eh? Només puc imaginar. I van regalar la primera camiseta, la primera vegada que van fer camisetes grogues.
0: Ah, mira.
1: De mare d'en Paco.
0: Desvegros.
1: Mare d'en Paco. Era molt amiga, na Mari. I ja t'ho dic. Bueno, idò. Corto i basta. En Anil Mercadal, que s'ho passi molt bé, i en Amarga, que acaba de cridar, i na Joana també, vale?
0: Muy bien. Quina cançó vols?
1: I que no faltin els de Mallorca ni els de Ferreria, ja està.
0: Bien hecho.
1: Punta pelota.
0: Alguna canció així que te venguin al cap?
1: Mira, com és molt m'agrada, però la poso si m'agrada, abans de fer-la n'hi ha cap que te faci gana. És igual. No tens cap de pensada? L'ha agafat en peu alt i, no,
0: clar,
1: i ara no fa que t'ha de dir.
0: El secretari que el tenies aquí descansant i li dones feina, pim-pam.
1: I l'he agafat un poc així. No?
0: Bueno, mira...
1: Jo... Mira què dius, és en Frank Sinatra.
0: Quina empresa de My Way?
1: My Way. Mira, ja l'has sentit. Vinga, idò.
0: Ale, tu veus que m'he... Saps que va de bé tenir secretari, eh?
1: Sí.
0: Vinga, Rafael, gràcies.
1: Vale, adéu. I la setmana
0: que ve, diumenge. Ale, idò. Res, no m'ha deixat ni bones festes ni res. Adéu. Adéu, Gertru, que vagi bé, bona setmana. No facis estragos ni beguis molta pomada. Nou, 7, 1, 36, 85, 63. Bon dia! Ep! L'he agafat vergonya. Pots telefonar una altra vegada. Telèfono libre. Hola, bon dia!
2: Hola, hola, hola!
0: No bailet sola.
2: No vengues sola, eh?
0: Això mateix, no vengues sola. Du una pomada de balles braç.
2: Sí. Bueno, això de pomada podem passar.
0: Bueno, i d'una formatjada, vinga.
2: Fa més xocolat i cuis, ara.
0: També. Com va, Nini? Bon dia.
2: Bueno, mira, va, i com va, empenyem i arribem aquí on ens anem.
0: Jo tinc un gran dubte. Tu que ja tens el que tenies que tenir a puesto o encara no t'ha arribat?
2: Ho tenc, sí que hem arribat, però no ho puc aguantar de moment.
0: Estàs en pràctiques.
2: Ara ho he duit dos dies seguit, però vull dir, prou n'hi ha.
0: Prou n'hi ha, bueno, això és com en tot, hi ha que adaptar-se. I com que tant de, tant de dies sense, clar, allò s'ha acostumat.
2: Tot i així ho anar sense, i ara posa més són sabates noves.
0: Clar, és així mateix, clar, i has d'anar fent...
2: Però bueno, és igual, poc menys igual... I el xocolat me'l veuré igual.
0: El xocolat i no fa falta barracanda per xocolat.
2: No. Bé, no tinc cap cançó pensada avui, bueno. Però posem-se que vulgui.
0: Vinga, idò.
2: És que ha vingut gent fins ara, clar, i no he tingut temps de pensar cap cançó.
0: No passis cap pena. Que tens a punt per

0: Ja vei dir que ho donaran, ara, però si, no ho sé, perquè el programa no el tenc, no
1: si,
0: sé.
1: Si qualcú te traqués a Calàbria, allà el donen per satèl·lit, diguéssim, perquè ho posen una pantalla grossa i tu tens a dos tirs.
0: No.
1: A dos tirs de pedra.
0: Però molestar per anar sola, no, que m'entens? A molestar prou perquè me menin en els dentistes, però per això no. M'aguantaré, mira, no,
1: per cada any. I si qualcú te pot posar per internet o per alguna cosa, no sé si ho teniu a casa...
0: Ara, per què no ho deuen donar per Televen? Tanta cosa baciesa donen i això?
1: Sí, jo crec que per televisió en directe no, però per xarxes, diguéssim, per la pàgina web de l'Ajuntament i tot això sí que ho donaran.
0: Ja això no sé res.
1: I els jaleos sí que el donen dissabte.
0: Els jaleos sí que el donaran.
1: El dia 7,
0: cada any el donen.
1: Dia 7 també de fosquet i dia 8 de matí, o sigui, per doble.
0: Si no, cada any el donen. Però bueno, jo els jaleos no m'interessa perquè no hi vaig.
1: Ja, clar.
0: Però... Els cavalls passen prou per aquí i estigues a finestra i s'atura l'alcalde i companyia i més coses.
1: Que ho veus?
0: Tothom s'aturen, sí, no, des de l'ego, estic contenta.
1: Però això dia 8 de matí, però, no?
0: Sí, dia 8 de matí, sí. Però veus, jo els pregon, que ten ganes cada any i enguany. Vaig sentir coses per la tele i dic, ai, que el donaran enguany. Però no m'endú el programa i no sé res.
1: Clar. Catxin la mà, i això que el programa el van repartir ja antes de que el mostressin en públic.
0: Sí, però hi ha molta gent que queda sense, si meva neboda tampoc ni endull.
1: Bon remil i una.
0: Sí.
1: Ai,
0: ara, s'hora de cobrar, cobren igual, saps? Que no tinguem programa.
1: Jo t'ho dic, això me'l van deixar un divendres i els dilluns el presentaven i dic, bon remil, dic, mai m'havien dit... Te'l
0: van deixar que teva aquí, sí. Estres Santolària?
1: Sí, senyora.
0: I la veus? Van passar per davant la porta i...
1: Sempre hi ha qualcú que se n'animora del que no és seu, això també hi és.
0: Sí, també, tot i què. Però bueno, per la meva no pot estar s'arrugada de baix i se'n pot ni endull.
1: Tampoc, bon remil i una.
0: No sé què ha passat enguany. Però bueno, hora d'anar a pagar les aigües, els temps o el que sigui.
1: Bueno.
0: Direm a l'alcalde, no n'hi ha avui de peces. Si no m'ho el programa, quan retraso no pagaré.
1: Descompte el programa.
0: Cada any s'atura la finestra i me saluda, la veritat.
1: I
0: li diré, bo, que és això del programa.
1: Li repagaré el meu programa.
0: Unes vienen i altres no.
1: Me cacin-les.
0: Vale, no te vull marejar més.
1: No me mereixo gens.
0: Vale, saludar a tothom. Sentint-ne Getrudis, no sentint-ne Marga avui perquè jo tinc gent fins ara, però bueno, Marga, una abraçada molt forta i tots els que escolten Ràdio Castell.
1: Hola!
0: Vale, Xavi.
1: Moltes bones gràcies.
0: Bones festes. Igualment. Bones festes, Xavi.
1: Igualment, Nini.
0: Aprofita tu qui pots.
1: Bueno, ja ho veus, jo no puc fer molt d'estrada.
0: No, aprofita.
1: Si faig
0: jo quan t'he pogut ho aprofita molt.
1: Clar, però jo si faig, en aquestes altures ja faig un pot d'estrago, després estic una setmana de recuperació. I no
0: ai, no, malament, no estrago, no.
1: Faig lo justo i necessari.
0: Va bé, bones festes.
1: Bones festes.
0: Adéu,
1: Nini, gràcies.

0: nostri giorni.
1: 11 minuts passen de les 11 del matí.
0: Si fuiste lo que fuiste fue mi casa.
1: I si anem al telèfon obert fins a 1:15, per continuem amb aquestes cançons del 91. Així que si vols felicitar les festes, vols saludar, vols demanar una cançó, 4 minutitos.
0: Esa palabra que sentís.
1: 9, 7, 1, 36, 8, 85, 63.

matí, ara fem aquest passe aquí. I després continuem amb aquestes cançons del 91. I d'aquí una estoneta, doncs, també. Si ve a gust, obrirem telèfon.

Tot i que la pel·lícula Grease va ser el 1978, John Travolta i Olivia Newton-John van fer aquest tema titulat The Grease Megamix, que, bueno, van fer una combinació de temes de la pel·lícula en un sol tema musical, en aquest Megamix. 12 setmanes, nombre 1 en vent.

0: Mireu, mireu el que són ses coses. Ja m'ha agafat quan t'he escoltat en Nini Mercadal, m'ha agafat allà com un dic, ostres, no podrà escoltar però bo. I això m'ha acudit una cosa. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Anna Ferrer, la pregonera de les festes de la Mare de la Gràcia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt emocionada amb aquesta telefonada sorpresa.
0: Sí, bueno, m'uses de perdonar, me perdones, Anna. Aquest atraco a mano armada, ja sé que avui és un dia molt de nervi, molt especial, però mira, he sentit, he escoltat en Nini Mercadal, una de les oyentes d'aquí de Ràdio Castell, i em diu, és que jo no ho podré escoltar, ja dic uns anys que no l'escolt, perquè no el donen per la tele. I jo dic, mira, saps què? Tinc el nombre d'anada, mira, si telefoni, si me l'accepta, dic, que mos doni les bones festes a tots i a totes, dic, si no, no podem anar a l'espregó, que l'espregó mos vengui a la ràdio. Tot.
1: Clar que sí, clar que sí. Però, escolta, hem de fer que algú li posi a YouTube en aquesta persona.
0: Sí, sí. Això hem de fer un
1: enllamamiento. Una crida perquè algú, per favor, permeti que ho pugui escoltar si és el teu desig, clar que sí.
0: O si no, que sigui quan sigui indiferido, si no, com a mínim.
1: Exacte. No, el retransmeter, o sigui, el sí, per IB3, sí. La web i a YouTube, sí.
0: Per això, per dir que, en que sigui per YouTube i la web d'IB3, ella si té només la tele normal no la podrà escoltar com bastanta altra gent. Però bueno, en diferit sí, perquè si ho graves i després li dus i li poses, doncs ja també seria.
1: Exacte.
0: Però bueno, no sé, si vols dir unes quantes paraules, no mos diguis espregó, evidentment, perquè seria
1: no,
0: molt gran.
1: No, però no pot dir. però, bueno, dir que és una alegria, a més, em sembla que és molt polit que just estigui xerrant en la ràdio del Castell, no? Que no ets sedemó, o sigui, crec que se't xerra de que tots els pobles, entre nosaltres també ens sentim emocionats quan són les festes del poble del costat, i que se't xerra d'aquest sentiment que tenim a Menorca de pertinença.
0: Així és, i a més, bueno, com ja saps, el Castell està molt a prop d'amor i també jo mateix som maonès, sempre faig el programa aquí i m'ho senten des d'amor, m'ho senten des de Sant Lluís i fins quasi a l'or m'ho poden escoltar, almenys per freqüència modulada, després per internet, diguéssim, per aplicacions, ja ho saps, tot el món.
1: Que bé, i de... Moltes, moltes gràcies per convidar-me, molt bones festes a tothom i sobretot cuidem en aquestes persones que no hi poden ser de cos, que tenen les seves dificultats i fem que les festes siguin cada vegada més accessibles per tothom.
0: Molt bé, moltes gràcies, Anna, que vagi tot molt bé avui, que segur que hi anarà, i molta sort també en la teva carrera musical. I,
1: moltes gràcies.
0: I l'ho dit, moltes gràcies per aquest gest, per aquesta atenció que m'ho has tingut avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, una abraçada.
1: Una abraçada.

Moltes gràcies a Anna Ferrer, la pregonera de les festes de la Mare de Gràcia d'enguany, que mos ha atès molt amablement. I ara li posem aquesta cançó que es diu Iaia.

pues m'asseny i dones bon dia i les tres padres nostres i les cinc a llum. I quan me despedeix sempre li dic si, si vull una cosa o una altra li deman i al final li dic ajuda-nos que trobis que fa més falta de la família, perquè quan no tenim un que no està bé tenim un altre. I després sempre li dic que li diguis que sigui a gent que se l'estima realment.

11 i mitja en punt aquí a la sintonia de Ràdio Es Castell. Continuem, so, ja ho veus, és directe el que és, que de repent pots tenir una cosa ben arrelada i especial. Continuem amb aquestes cançons de l'any 91 sonant aquí aquest diumenge d'estiu.

Es un Queen. Aquest Innuendo, un tema que dura més de 6 minuts, una de les cançons més llargues del grup Queen. I va ser el seu primer nombre on en el Regne Unit en 5 anys.

Espectacular, Rested Queen. Però no podem deixar tota la cançó més de 6 minuts, perquè si no se no va acabar el programa. Però mira què és, mira què és.

i aquest tema va ser un dels primers que van formar part de les llistes i sobretot nombre 1 a les llistes musicals de vendes i d'èxits. Ha sent un tema de rap, eh?

0: aquí 5 minutets. Que, si tot va bé, a partir de les 12 tindrem una visita. Que sí, que serà per aquí. Home, jo vull que sigui una sorpresa. 9-7-36-85-63. Vols felicitar les festes de Gràcia, de la Mare de Déu de Gràcia, d'amor? Vols saludar, vols demanar una cançó? Doncs pues aquí estem. Ara es diu menja, ha ressonat el telèfon. Molt bon dia.
1: Bon dia, Torça, jo.
0: Hola, Nini.
1: Gràcies per la llamada que has fet.
0: De res, ja ho veus. Si hi ha succió, no te podia fer espregó, perquè no donava. Però bueno, si qualcú s'anima i te fa arribar que teva espregó...
1: Així, quan te'l donen, allò que el donen per internet d'aquest?
0: Sí, allà per
1: IB3. Per mòbil que el donen?
0: Sí, per mòbil, si tens internet, sí? El podràs escoltar.
1: A internet no en tenc, no. Tens el mòbil de cuidadora.
0: Abans si ella t'ho pot preparar, per exemple.
1: Sí, li diré.
0: Digue-li que a la pàgina de IB3 de YouTube... Allà surt, sí.
1: Bé, li diré.
0: I si no, farem aquí una llamada, abans si hi ha manera de que...
1: No, que
0: sigui en diferido.
1: I moltes gràcies, Xavier.
0: De res, ja ho veus, un gust.
1: Vale.
0: I adéu. Per tothom que avui no ho pugui escoltar, doncs pues, també. Aquesta salutació de nana, doncs pues, també ha servit per tot això.
1: És un ball. Vale.
0: Una abraçada, adéu. Gràcies. Adéu.

0: ara m'ho anava una mica més enrere del 91. Mentre, si es produeix qualque cridada, aquests mocedades. Tómame o déjame.
1: Vidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar.
0: Uix, bon dia.
2: Bon dia, jo també somrete. Certo, no t'ho he dit tantes, però jo te volia dir que per jo Anna Ferrer és molt especial, perquè l'avi, que jo he anat durant més de 20 anys cada setmana a sopar amb l'avi i això, i sempre m'arrellava d'aquesta neta, és especial, és especial. I el dia que la vaig anar a veure a Seattle, des de l'Ego me vaig donar compte que sí, que era especial, i vaig quedar morta que en Toni també ho feia tantíssim bé d'artista. I que una de les il·lusions que me fa anar a Esparagó precisament és per veure en Anna i sentir-la. Anna, que te vagi molt bé, estic molt contenta i cantes de meravella. Volia dir, en nom de que nosaltres hem tingut molta amistat amb l'avi, l'avi estava molt pendent i és un dia que li vull recordar, vale?
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: I a Nanini molt bé, Nanini molt bé, perquè entre tots feia molt món.
0: Sí, així és, no n'hi ha més.
2: Vale,
0: vinga, vale, gràcies.
2: Perdona, Xavi.
0: No, està, bueno, perdona. Si te digues que perdona, que va, que no s'ha de perdonar nada ni nada. Vinga, una abraçada. Adéu.

12 des de matí i quasi 3 minuts aquí a la sintonia de Ràdios Castell. Un 103.4 de la freqüència modulada fa res. Ha arribat una jove amb sa mare i ara xerrarem amb ella. Ja veureu.

0: diumenge, diumenge d'estiu.
1: Bon dia, bona gent. Tens les maletes i això només pot significar una cosa. Una nau.
2: Quina és la missió del dia d'avui?
3: Aconseguir llogar un caiac.
4: Lo pitjor de quan...
5: Jo vull començar a ser una adulta responsable.
1: Hola, bona gent.
6: Bon dia, bona gent. Avui
7: tinc el dia lliure, així que...
8: Bon dia, bona gent.
9: Avui te pinto que tornaràs a un dia així tranquil·let, així que...
10: Acabo de sortir d'oficio i m'han dit que avui toca repòs, així que... Nadita de nada, d'anar a ballar, però bueno.
1: Bon dia, bona gent. Avui hi ha la feineta per demà tenir llibre o papió.
11: Bon dia, bona gent. Avui
12: Sant Jaume s'atraca, així que anem a aprofitar.
13: Després dels dos dies llibres toca tornar a feina.
14: Bon dia, bona gent. M'agrada molt tot. Molt bon dia, Núria.
15: Bon dia, bon dia.
14: Espera, que ara estic aquí jo en trampa. Va, torni.
15: Bon dia.
14: Ai, que estic aquí una altra vegada.
15: Bon dia.
14: Això que havíem fet una prova de micro, però m'ha enganat. Bueno, Núria, moltes gràcies per venir.
15: Gràcies a vosaltres.
14: Per que et té aquí. S'ha començat a posar vermella quan s'ha començat a sentir en aquests petits cortes que hem posat. Bueno, jo us explico. La Núria Ares Preto.
15: Efectivament.
14: És d'aquí del Castell, de tota la vida, podríem dir.
15: I tant, sí, sí.
14: I mira, a través de Instagram, un dia vaig veure que sortia com un vídeo, un blog, on anava numerat i el primer, bueno, no era el primer de tots, però sí que començava a ser allò de que dic, i és del Castell. Dic, vam, què fa? I vaig començar a anar per enrere i va començar a sortir això que deies, agafes les maletes i és hora de partir cap a Menorca. Primer de tot, com se te va ocorrir començar aquest blog?
15: Pues la veritat és que soc compte d'Instagram. Jo habitualment la dedic més cap a un contingut de dansa i intents tenir la compte pues, un poc activa dintre de l'UK Cap i en l'estiu no la volia deixar abandonada. I pues, tinguent en compte que el contingut que jo solia consumir bastant per xarxes socials és també això bastant de tema blogs, estil de vida, bueno, un poc així que fan com resums de coses i tal, vaig dir, pues bueno, ho intentaré provar jo també dintre del format que jo m'enganxa i que m'agrada veure-ho i a veure pues, què dona. I la veritat que el resultat pues, ha estat bastant bo. Estic contenta.
14: Estàs contenta, no? Bueno, evidentment, avui en dia tot això es mereix per seguidors i likes i, bueno, i també la interacció que hi pugui haver, no? Jo no sé què te va semblar quan te vaig dir hola Núria, perdona, però coneixes Ràdio Castell i t'agradaria o te faria ganes venir a explicar-nos?
15: Hombre, pues la veritat m'ha xocat un poc i m'ho vaig pensar un parell de vegades perquè m'ha fet un poc de vergonya.
14: Sí, sí, és un poc atrac com a normal.
15: però bé, després vaig dir, pues bueno, vida és una i aquest estiu m'he proposat que dic que sí a moltes coses que habitualment no faria. I aquí estamos.
14: I bueno, com aquest d'ús de blogs ja fets?
15: 60 i algo. Sí, segurament ara no sé si arribarem a 70, però me quedaré...

0: a prop.
1: I bueno, el que has anat fent és el dia a dia, eh? Vull dir, és qui ho ha pogut o ho pot veure, vull dir, pot anar a veure la teva compte si vol, i bueno, què és, quina ets a compte ja per si qualcú...
0: Faig simplement cercar el meu nom, Núria Ares Preto, i ho sortirà tot d'una. I bueno, veureu que les fotos que hi ha a la pàgina principal són coses de dansa, dels darrers espectacles que està fent i tot, però després si aneu com a l'apartat que hi ha els vídeos, allà us sortiran tots els blogs, tant de l'estiu com els blogs anteriors.
1: Això mateix. Perquè bueno, ara enrotllant dels blogs de l'estiu, d'aquesta vida de... entre cometes vacances, però que no han estat totalment vacances, eh? I que han suposat, pues, això, no? És de qualque manera mostrar una persona jove, entre cometes, que no, sa cometes no vol dir que t'havia de ser jove, eh? Simplement que més jove que jo. Ai, però sí que bueno, jo almenys el que em va sorprendre o el que m'ha agradat és aquesta naturalitat i fer el dia a dia, no? Diguem, avui va això, avui allò, pam, pam. I a tu, què és el que t'ha estat més fàcil de fer o més difícil de fer? O sigui, les dues coses.
0: És una bona pregunta. Sí que és bé que en el principi jo notava que jo ho feia, però igualment me feia vergonya quan es pujava un vídeo o això, jo deia, fum, ara m'he veuràs. I mentre ha anat passant l'estiu i tot, i he vist que ha tingut pues, una bona benvinguda per part de la gent i tot, pues, m'he anat com amullant, i ara ja si algú me diu coses, jo que sé, pel carrer o en les festes i tal, i que vol sortir, no sé què, i la majoria de gent diu que sí, ja surten, i pues, com que s'ha fet una cosa més de tu a tu i més natural, que en el principi també era natural, però passava més pena.
1: Perquè, clar, perquè és allò de dir més pongo de qualsevol manera, no més
0: sí.
1: que altres vegades, potser, i en un àmbit més obert, podríem dir, no?
0: Sí, un poc més fora com de la meva zona de confort, per així dir-ho, perquè sempre m'havia, pues, tot el que publicava sempre tenia com el mateix fil conductor, i això era com, bueno, doncs vaig a sortir un poc d'aquesta zona de confort i a veure com la gent que ja me seguia com ho rep i la gent que m'ha començat a seguir arrel de tot això, doncs com també rebran el contingut que vindrà després dels blogs.
1: Això també, clar.
0: Ara veurem com anarà.
1: És una manera de fer ganxo, no?
0: Sí.
1: De qualsevol manera. I ara mateix, quina seria... el màxim d'audiència que has pogut tenir d'algun dels vídeos o de la majoria, no sé com està la cosa.
0: Jo te diria que bueno, és qui ha triomfat més així darrerament, per una banda ha estat un blog que he fet amb Santa Catalina, que m'han convidat a anar a fer el capvespre amb ells i ser per allà per el lloc, m'han de fer una volta en tractor, vam fer la baraneta amb ells, vam donar de menjar en els vedells i tot, i ens van estar pues, explicant bastantes coletes de tot el que ells fan. I després un altre que ha tingut així bastant de repercussió, també perquè sortia pues, bastanta gent diferent, ha estat el blog de les festes de Sant Lluís, que ja sí que es ve que he vist que molta gent sí que s'animava a sortir, a saludar, a dir coses en el blog, i això, vulguis que no, pues, també jo considero que ha fet que arribi més gent encara.
1: Clar, que hi hagi més audiència o més gent que digui, això ho he de veure, o abans quan sortirà, no?
0: Perquè sí.
1: Duen una mica de retras, diguéssim, no? Perquè
0: sí.
1: Evidentment hi ha una feina darrere, que això també ho pots explicar, la feina que du.
0: Sí, bueno, jo al final m'ha dit que fer molt de vídeos durant tot el dia i bastant curtets, procur que siguin entre 5 segons, 10 màxim, però que després en els blogs solen sortir 12 segons, 3, i ja no sé que algú xerri o això, que sí que fiques trobes més sencer. I després, pues res, és editar-ho. I sóc conscient de que la gent jove o la gent que està en xarxes, el nivell de retenció no et solen quedar a mirar un vídeo molt llarg, per tant, sempre intent que el vídeo duri entre 25 i 50 segons, a no ser que sigui un vídeo tipus així, pues, amb més contingut o amb més gent o com el de Santa Catalina i tal, que sí que es ve que puc fer un minut 20, però no gaire més, perquè jo també jo mateixa si és un vídeo molt llarg tampoc me'l mira a vegades per Vesa o el que sigui.
1: És mirar el que ho faria i
0: evidentment
1: aplicar-ho. I el de Santa Catalina, que va ser un estil també com nosaltres, un atraco a mano armada, o ja et reconeixies d'algú?
0: Bueno, nosaltres som clients habituals perquè ens agrada molt el formatge i tot.
1: Jo també en som d'aquests.
0: I solem anar allà bastant a comprar el formatge i tot. I bueno, pues hem fet, tenim bona relació amb ells i tot, i arrel de a principi d'estiu, sí, que, bueno, a part de que me coneixen des de que soc molt petita, saps, me contaven que jo anava a la carnisseria amb la meva germana a comprar la carn i tot, i que, bueno, pues que me coneixen d'allà, i que un dia, insistiu, quan vam anar a comprar formatges, pues també vaig gravar un poc per allà les coses que tenien i els hi va agradar, i ja arrel de so, que me coneixien i tal, m'han dit, vinga, m'han comentat, i jo em pensava que era broma, i es veu que ma mare hi va anar un dia a comprar formatges i van dir, la teva filla que no ha vingut, i ma mare no, fan, i l'esperàvem per gravar el vídeo, i bueno, ja tot d'una després hi vam anar.
1: Ah, pues mira, i, bueno, una bona experiència.
0: Sí, no? sí, va ser molt guai.
1: Però jo te puc dir que el vaig veure i m'ha agradat molt perquè, com sempre, no? Una naturalitat, una seqüència de tot el que més o manco es va mostrar i un resultat que tela. Molt bé.
0: Gràcies.
1: Molt bé. Pues, Núria, jo ara volia anar un poc, si no te sap greu, a sa part del que deies abans, no? Els blogs que has fet abans d'aquest estiu, que van relacionats molt amb el ball, amb el ballet, que és un poc el que estàs cuinant, de qualque manera, per el teu futur, no?
0: Sí, pues ara actualment estic a França, a una companyia jove i a la vegada un programa de preparació per escoles superiors, companyies i tal, però vinc d'estar 3 anys a Madrid, que vaig acabar el conservatori ja de dansa amb l'especialitat de dansa clàssica, i ara sí que es ve que m'he tornat un poc més híbrida a nivell, pues, mos fan fer un poc més de tot perquè és el tipus d'artista que et cerca ara, que un poc així més polifacètic, per així dir-ho, que, bueno, sàpigues fer un poquet de tot.
1: Que tinguis una especialitat concreta, que, bueno, la dansa clàssica deu ser la base...
0: Sí, jo considero que és la base un poc de totes les danses, i que això et permet després evolucionar més ràpidament amb els altres estils.
1: Clar, perquè, bueno, n'hi ha un mal cafè, perquè ja podria així, però, bueno, la clàssica sol ser la que més rellevància potser té dins el món de la dansa, diguéssim, no?
0: Bueno, ara últimament està tinguent un boom bastant gros tot el que és el neoclàssic, que és una mescla del contemporani i el clàssic.
1: Ah, pues mira.
0: I no tant a Espanya, però sí per tot el que és Europa, ho estan potenciant bastant.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: I a Menorca has actuat, i aquest estiu també, m'ha pens, no?
0: A Menorca, sí. Bueno, de petita, amb les escoles de dansa i tot que estava. I ara, després, aquest estiu, amb l'escola de UT Dalt, vam fer una petita mostra en esport, que feien dansa en esport, i vaig fer una coreografia que havia creat jo, bueno, perquè estic darrere un projecte personal, i vaig aprofitar i vaig fer un trosset d'aquesta coreografia meva, que me feia bastanta il·lusió, pues, fer-la aquí i tal, perquè, bueno, sempre he estat veient peces dels altres i era una peça meva i, pues, sí, li tens carinyo.
1: No tot sol és creadora de vídeos, sinó que també és creadora de, bueno, a partir de sa teva afició, de sa teva feina, de sa teva, què podríem dir, el teu...
0: Sí.
1: Ah, no m'ha sortit.
0: Ambició, no sé quina paraula posar-li, la veritat.
1: Però, bueno, que és el que te vols dedicar,
0: sí.
1: I en el que en vols fer el teu futur, no? I has fet ja de dir, mira, no, vull crear algo, tens un projecte, i crear danses, però això no és tot sol anar allà que t'expliquin si has de posar una cama aquí o una
0: claro,
1: brasa allà, sinó que ja és tu que dius, això vull així, amb aquesta música, supos.
0: Sí, bueno, el que està molt guai és que te potencia molt que tu creïs com el teu propi univers creatiu, i que d'allà tu t'animis a experimentar, equivocar-te, a tornar a començar, ara prop amb això, ara m'agrada, a l'igual la setmana que ve no m'ha agradat i ja ho tornaré a canviar, i vas provant, vas fent proves fins que trobes un resultat que més o menys t'agrada, perquè mai t'acabarà agradar del tot, i clar, com que tu vas evolucionant, també la peça o el que hagis creat, doncs, pot anar canviant en tu.
1: Jo ara m'havia per exemple, en sa música solen fer bueno, molt de covers, diguéssim, no? Gent que diu, bueno, això canta aquesta cançó de tal artista, però el que realment val no és imitar o copiar exactament el que fa l'artista, sinó que és els arrenjos i les variacions que pugui anar fent, en poques paraules, crear de muntalló, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, en el teu cas, és ja de nou, no? Perquè és una passa més, però també és donar-li un escoc.
0: Sí, però bueno, al final començam també igual, perquè tenim com una assignatura que és repertori i aprenem coreografies d'altra gent, d'altres bailarins i coses, per aprendre com totes les maneres que podem arribar a crear una coreografia, una peça, diferents estils, diferents músiques, segons el període, segons el segle en què s'ha fet, quines eren les modes d'aquell moment i tot això.
1: Molt bé, jo te vaig demanar dues cançons.
0: Sí.
1: I diu, és que me sap greu, però m'agraden tantes que no sé què dir-te. I crec que vas estar dos dies a dir, Xavi.
0: Sí, és que li has donat moltes voltes.
1: Ja t'ho dic, jo que era fet tot el mateix. Quan t'ho vaig haver escrit vaig pensar, amb quin lia l'he ficat. Perquè crec que està més fàcil dir teu avui i sortir amb el seu pas.
0: Bueno.
1: Però tu me vas dir una de Stallets i l'altra de Los Buyer.
0: Sí, bueno, és una cançó que s'ha fet així.
1: Més recenta, diguéssim, no?
0: Sí, d'aquest estiu.
1: Què t'assembla si la posam ara així
0: vale,
1: en uns segonets i descansar un poc de paraules? Esperàvem si vol venir.

0: No le digo que no, los Buller. Quina cançó més xula, Núria?
1: Sí, té així un ritmet. Sí, veraniego.
0: Li trobaries una coreografia en aquesta cançó?
1: Oh, segur que sí, alguna cosa faríem.
0: Ah, te posaríem un bret, no? Però bueno, això és el que té, eh? Cada... Ai, espera un segon.
2: Fem poble, fem companyia.
0: Que m'havia colat ja aquí les finals de la cançó. Bueno, Núria, moltes gràcies per haver acceptat la convidada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Jo te volia demanar, és el castell, però jo de dir, de quina banda surt el castell? Com farien les sàvies? De bon teig?
1: Pues... Jo penso que bastanta gent la deu conèixer.
0: Avam.
1: Soc de neta de Pilar Colombrans i es nene. Bueno, d'aquí. De tota la vida.
0: És del castell.
1: Sí, bé del castell, bé del castell.
0: Bueno, això, bueno, una de les coses del bloc que deia, prèvia a les festes, preparar pastes o qualsevol cosa de festes, de sí. Panets o enciamades o crespells o pastissers, del que surti, que diu que també qualque cosa fas, no?
1: Vull dir
0: que...
1: Sí, la veritat, m'agrada molt cuinar, és un dels meus hobbies i és com molt relajante, així com una estona per jo, amb música, tranquil·lament. I, bueno, un guany m'ha agafat per fer canyetes de sobrassada.
0: A França també en fas? O...
1: A França els hi vaig fer un dia pastissets.
0: Ah, mira, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, van triomfar, no van durar ni el cap de setmana.
0: Sol anar així.
1: Però sí, m'agrada cuinar i, bueno, vaig provant de tant en tant qualque recepta així més típica d'aquí.
0: Ah, guai.
1: I sobretot coses dolces, perquè m'encanta el dolç.
0: Ja són dos, també. Entre formatge i això, haurien de fer una batalla aquí, eh? No de farme araura, però de formatge i pastissets. O dolç, en general. Bueno, pues, l'ho dit, moltes gràcies per ser aquí. Que vagi molt bé aquesta nova temporada de feina, podríem dir, sin cobrar, perquè és com si estigués fent de becària, eh? Però el que sí que vas agafant és experiència.
1: Sí, experiència i experiències, moltes. I conèixer gent, contactes
0: vivències,
1: i bueno.
0: Clar, no t'hi lleva ningú. I després jo crec que també una cosa molt important que antes deien, no, és que Menorca després no té sortida, no sé què. No, si t'ho proposes pots fer de la teva vida, diguéssim.
1: Sí. Bueno, és difícil, costa sortir de Menorca,
0: ja.
1: Perquè ja, bueno, és complicat, bueno, trobar coses en fora i tal, i més una carrera o un estudi que no és tan habitual com un altre. Uh-huh. Falten a vegades algun referent, però ho estem aclarint.
0: Molt bé, doncs això, molts èxits, que seguirem el teu blog, com se diu això? Amb ganes.
1: Gràcies.
0: I si fas alguna cosa més durant la teva estada a França, pues, també anarem veient. Però bueno, aquesta de l'estiu aquí a Menorca jo em penso que tindrà futur.
1: Jo espero. Bueno, em feia també ganes fer alguna cosa en menorquí, perquè al final, bueno, solia fer contingut en castellà, anglès o coses així, per arribar a més gent, però deia, jolín, tenia com l'espina aquesta clavada de dir, vull fer alguna cosa on jo sigui, jolín, soc jo.
0: És d'aquí. I també és allò de si dues 6 mesos xerrant en francès, en castellà o en anglès, doncs almenys
1: claro.
0: Començar a agafar ritme, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, supos que te queda qualque sota per fer abans de partir.
1: Esperem que sí, esperem que sí.
0: I supos que també qualque pomadeta, no?
1: Bueno, sí, ara venen sos d'amunt i ja després ja partirem.
0: Després ja toca partir. Però sol, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ha estat un gust. Jo torno a dir perdona s'ha tragat com a normada,
1: no facis cap pena,
0: però bueno, mira, jo crec que també hi ha que donar veu a la gent d'aquí del castell i a més hi ha gent jove que té ganes de fer coses i això és molt important.
1: Moltes gràcies,
0: un èxit, moltes gràcies, bones festes.
1: Igualment.
0: I si hi trobes un altre dia ens tornem a trobar
1: quan vulgueu.
0: Adeu, una abraçada.
1: Adeu.

Hem tingut en Núria Ares Preto, d'aquí d'Es Castell, que bueno, us ha explicat la seva experiència amb aquest blog que està fent a través d'Instagram, i també pues, la seva experiència com a ballarina i el seu futur. Moltes gràcies. Bueno, i espero que us hagi agradat.

anem ja amb una de les cançons que mos heu demanat, que és aquesta, de Juana Pons. Mir de Juana Plaza mos ha demanat Río Rebelde de Julio Iglesias.

Estem a 14 minuts per arribar a la una de migdia. Continuem aquí a la sintonia de Ràdio Castell en aquest diumenge d'estiu. Ara en David Ciego de Fons.

Tenim una altra cançó que us ha demanat, en aquest cas, bueno, ho ha fet en secretària de Hertz, no? Us ha demanat aquesta, My Way, d'en Frank Sinatra.

0: Sergio Dalma amb aquest Bailar Pegados. La Marga Lombardi m'ha recordat que era del 91 també aquesta.
1: Xiu-xiueig, constantment estirurí. Estambul, dins escapa'm, deixa'm prenta. Crec que sé que altre cop torna.
0: I rellant de la Marga Lombardi, aquesta cançotxa que m'ho ha demanat.
1: Les festes són aquí.
0: T'ho dic al de a tothom. Moltes gràcies, Marga.
2: Viurem altre cop aquells instants. Reviurem com per moda nou desperten sentiments i sons que hem sentit abans. La ciutat, portes obertes, té pas músics i agents.

Sí, sí, dedicarem aquests darrers minutets del programa a, bueno, pues a ratllar un poquet de les festes de Moc, clar que sí. Així d'una manera imprevista, però fa una estoneta, bueno, fa una horeta o dues ja, que hem tingut així a traco amb una armada que li hem fet a Nana Ferrer, la pregonera de les nostres festes de Moc. Però bueno, hi ha un munt d'actes preparats a més d'espregó en el dia d'avui. I bueno, en farem aquí un flash perquè, bueno, perquè també si no teniu el programa de festes com Nanini, per exemple, pues qualque cosa hem de fer. A les 6 des de que vespre, sortida de gegants convidats procedents de Sant Feliu de Llobregat. Sortiran des de la classe del Carme a la zona de la plaça Miranda i ens guiarà el cavall de Moc. A les 6 i quart, en Tomeu i na Guida rebran els gegants convidats de tots els pobles a la plaça de la Constitució. A les 6 i mitja, sortida del passacarrers des de la plaça Constitució, en la comitiva formada per els gegants de Moc, els gegants i geganters convidats de Menorca i els gegants de Sant Feliu de Llobregat acompanyats de la xaranga i Dossí i la xaranga de Moc. Una vegada acabat el passacarrer, se lliurarà pues, el ball de gegants a les 7 i mitja a la plaça Constitució. Mitja hora més tard, a les 8, concert de la banda de música de Moc a la plaça Constitució. I després...

A les 9 del vespre, primer toc de Fabiol i pregó de les festes a càrrec de Nana Ferrer, tot seguit el cant popular de Cesc Mahon i la sortida de la pregonera popular de Mo. Ja a les 10 del vespre, sortida de la colcada amb el cavall de Mo, que recorrerà els espais més cèntrics de la festa, acompanyat del grup Bombay. Tenim! Ja a les 10 i mitja, rebel·la de sempre amb l'orquestra Huracán a la plaça Espanya. I a les 11 i mitja, rebel·la d'Esparagó amb el grup Xafogó, en aquest cas a la plaça Constitució. Ja que dic també que a les 7 i mitja començarà la retransmissió d'Espregó i sopar de veïns amb servei de bar i actuació dels majors de Sedàcia en el carrer de Santa Eulàlia, una activitat organitzada per l'Associació de Veïns Tanques del Carme i amb la col·laboració de l'Acadèmia de Música Adagio. També en acabar el pregó hi haurà glosat de festes en soca de mots en el pati del claustre del Carme. Activitat organitzada per el claustre. Bon, anem ja a demà dilluns, dissabte de Gràcia, dissabte de festes. A les 8 i mitja des de matí, sortida de la pregonera popular per anunciar l'inici de les festes per als carrers i les places de la ciutat. A les 9 des de matí tindrà lloc el berenar de caixers i caixeres amb l'assistència de les autoritats en la part de dalt del camí del Castell de Mont. Organitza l'associació Camí del Castell de Dalt. A les 11 i mitja, sortida del grup Bombay Tenim i recorregut per el centre de Mont. Després ja un poquet de temps per descansar, fer un mos. I a les 4, des de que vespre, sortida del Fabioler des de l'Ajuntament per anar a cercar el caixer Fadrim. Tot seguit amb voltells de campanes i mascletada per anunciar l'inici de la festa i sortida del passacarrer en la comitiva formada per gegants de Mont, els gegants i geganters convidats de Menorca i els gegants de Sant Feliu de Llobregat, acompanyats de la banda de música de Mont, la xaranga i d'oci i altres grups musicals. Una vegada hagi començat aquest passacarrers, a les 4 i mitja tindrà lloc el lliurament de la bandera a la caixera Fadrina i la incorporació de la junta de caixers i l'inici del replec de la colcada. Ja a les 5 i quartes de capvespre s'incorporarà el caixer Balda i el caixer Capellà a la colcada i faran el recorregut pels carrers de la ciutat per anar a l'ermita de Gràcia. I una vegada a l'ermita de Gràcia, aproximadament a les 7 de capvespre, tindran lloc les completes i posterior beguda de caixers i cavallers. A les 9 del vespre està previst el jaleo a la plaça de la Constitució, animat per la banda de música de Mo. I a la 1 del vespre, gran rebel·la amb Fandango All Stars i DJ Tommy a la plaça d'Espanya. Allà que digui que també demà hi ha altres activitats. A la 1 del migdia, dinar de veïns i parroquians de Sant Francesc. I havia que apuntat ser abans de dia 4 de setembre, ja ha passat. Tot això organitzat per la parròquia de Sant Francesc. També hi ha els dies 7 i 8 de setembre, de les 8 fins a les 2 de la matinada, festa llatina. Amb música, menjar tradicional i ball. Aquesta activitat, una part de la recaptació es destinarà per ajudar en el poble de Veneçuela. Tindrà lloc a la plaça de l'Esplanada de Mont
i està organitzada per l'Ajuntament de Moll, és Col·lectiu Llatí. També demà, a partir de les 8 del vespre, en el pati d'Esclaustre del Carme, Electrogràcia, organitzada per Esclaustre. Música a tope. Bon anem ja en el dia de Gràcia, el dia de la Mare de Gràcia, dia 8, dimarts, a les 7 i mitja des de matí sortirà el Fabiolet per anar a cercar la caixera fadrina i tot seguit la diana general a càrrec de la xaranga i d'oci. A les 8 més uns 10 aproximadament se lliurarà la bandera a la caixera fadrina i s'incorporació de la junta de caixers i s'inici del replec de la colcada. A les 8 i 20 aproximadament incorporació del caixer Batla i del caixer Capellà a la colcada i recorregut per els carrers de la ciutat. En el pas de la colcada per el carrer de la Infanta i incorporació de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia per traslladar-la en el centre de la ciutat. Ja a les 9 des de matí hi haurà la sortida dels passacarrers format per els gegants de Mo i els gegants de Sant Feliu de Llobregat acompanyats de la banda de música de Mo. A les 11 del matí està prevista la missa de caixers a l'església de Santa Maria. I a la 1 del migdia, jaleo a la plaça de la Constitució, amenitzat per la banda de música de Mo, on tindrà lloc, com sempre, l'entrega de canyes verdes i el cant popular des Volem Vi. Tot seguit, la beguda de caixers i cavallers, l'Ajuntament de Mo, i en acabar, els membres de la colcada repartiran aigua ros pels carrers i cases de la ciutat. Hi ha que recordar que enguany s'ha posat en marxa una experiència de delivery, que li han dit, de l'aigua ros, no? És qui ha volgut, pues, s'ha apuntat perquè li venguin a dur l'aigua ros a casa. Sembla ser que ha tingut bastant èxit. Hi ha que dir que tant el jaleo de demà com els de dimarts ens retransmetrà la televisió autonòmica de les Illes Balears i B3 en directe demà de capvespre o demà fosquet a partir de les 9 i pico, i els dimarts també a migdia just acabi la missa de caixers. Continuem ja després de la beguda de caixers de dia 8 i l'aigua ros repartit. A les 7 menys quart, sortida de la colcada per anar a les corregudes del Cos de Gràcia, que tindrà lloc a les 7 i quarts de capvespre en el Cos de Gràcia. I ja a les 8 i mitja, darrer carregol per al centre de la ciutat, tot seguit comiat de la colcada i darrer toc de fabiol a la plaça de la Constitució. Després ja, a les 10 del vespre, a la plaça Espanya, revelen DJ Quique Sastre i Guateque Maravillas.

Vinga, i aquí som, anarem amb les activitats de dia 9, la segona festa. A les 7 de cabés per a baixada en esport de gegants d'Amor, acompanyats de la banda de música d'Amor, per dur a terme els seus darrers balls de festes. Sortiran des de l'Ajuntament d'Amor. I després ja hi haurà activitats en esport organitzades en la col·laboració de l'autoritat portuària de les Illes Balears, que serà a partir de les 8 menys quart en discoteca amb animació infantil amb Xala. Passarà a l'esplanada de l'autoritat portuària. A partir de les 8 també tindrà lloc en Esmolla Llevant, vespre de mercats en esport. A les 8 i quart està previst que comenci el concert de les Bístries de Montgofre, a la zona antiga de la capitania marítima en Esmolla Llevant, 135 aproximadament. A la zona de la Sireneta d'Amor, a partir de les 8 i mitja, actuació del grup The Rebels. A les 9 i mitja, a la zona d'Esmolla Llevant, aproximadament en el nombre 230, actuació de música de saxo a càrrec de Marc Bosch, que això serà a les 9 i mitja. A les 10 menys quart, després del concert de les Bístries de Montgofre, tindrà lloc el concert d'Espina a la zona de l'antiga capitania de marítima, en Esmolla Llevant 135. També a les 10 menys quart, música en Los Chaveas, a la zona d'Esmolla Llevant nombre 42. Ja a les 10 del vespre, concert del grup Fet a Mà, música menorquina, a l'esplanada de l'autoritat portuària. Ja més tard, i si el temps ho permet, gran espectacle pirotècnic des de l'estació naval, està previst a les 11 i mitja del vespre. Això són les activitats principals que tindran lloc entre avui i dimarts, amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

Aquesta serà la música que començarem a sentir. Pues, per exemple, quan reparteixin les canyes, no? Mira, ara queden res, 10 minutets per acabar el programa aproximadament, o 15. Si tens ganes de felicitar les festes, de saludar qualcú, 9, 7, 36, 85, 63.

en Maniquí. Ahora pues arriba en Barito Roca. També una d'aquestes tonades musicals, aquestes músiques que serveixen pues, per exemple, la desfilada, els passacarrers amb els gegants capgrossos, que des d'aquí enviem una salutació a totes les colles, agrupacions i ranxos que, bueno, un dia com avui s'ajuntaran a la plaça de l'Ajuntament. Per gaudir de festa, per fer festa i també fer poble, clar que sí.

era amb el tema aquest d'anar amb Perito a Roca, però sí que avui, per cert, salutacions a Cati Pasqual, perquè ho he vist en un vídeo que ella va gravar, en el cap de cantó d'Escarrer d'Escós de Gràcia i Ses Moreres, ballant el grup folclòric El Rebost, i també a que hi havia un grup de Ciutadella, d'Esbord, i enmig ballant Dos Gegants. Una imatge espectacular i una característica que dius, aquí s'ajunta l'essència de la cultura i la festa menorquina. Això va ser doncs, durant aquesta romeria, aquesta anada a l'ermita de la Mare de Gràcia que va tenir lloc ahir de capvespre.

I evidentment no ens oblidem de les bandes de música, xarangues, agrupacions, gent que surt amb les seves guitarres, gent que sona esbagros, totes aquestes músiques i aquesta gana de festa també, que se sumen a aquest pack, en aquest paquet de coses que si no hi fossin no farien festa.

ara m'ha venut al cap una foto que vaig veure a Instagram ahir, que era ja d'un record de l'any passat, de 2025, on surt un braç amb tots els pèls allà eriçats, no? Diu, no és fred, són ses festes.

0: xiu-xiueig constantment estirurí.
1: Avui l'he de repetir. No podem fer de menys. Des d'aquí, des del diumenge d'estiu, des de part d'un servidor, Xavi Llopis, a totes i a tots, molt bones festes de gràcia, d'amor, de la Mare de Déu de Gràcia, de lo que vulgueu, sobretot bones, bones festes.
2: No desperta.
1: Moltes gràcies. Que tingueu molt bona setmana. I ens tornarem a trobar
2: desobertes
1: d'aquí una setmana, diumenge que ve, aquí, a Ràdio Es Castell. Adeu i gràcies.
2: Afego llarg en sa pomada.

fais-moi les choses.

0: tú.
1: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: for the dogs, them, you know?
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

l'esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Matheus Castelho. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Jo no sé vosaltres, però per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.
1: Ràdios Castell 103.4. Tu ràdio.

Step first.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer soroll.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.